ja, si era a vida. Bé, d'aquella no era perquè no podíem ser a música. I de vella m'hi costa per quant més de nou. Et vas a innovar. Ai, madre mia, que s'ha de no se podia innovar, eh? Empezava a tocar.